0: ha un interès general que justifica que tu afectis mediambientalment.
1: Que si es voler transformar un territori avui que no aporta cap economia, no aporta cap interès a la ciutat...
2: El delta del Llobregat necessita de molta més protecció de la que tenim fins ara.

El Baix Llobregat, una terra maltractada, víctima de projectes urbanístics i especulatius. Una terra plena de vida, de camps conreats amb pagesos que els treballen dia rere dia. Una terra castigada per culpa dels interessos dels que estan al poder, els mateixos que s'abanderen de polítiques verdes i ecologistes i que després van entre excavadores per encimentar hectàrees i hectàrees de camps agrícoles.